0: Radio Elda.
1: El Ayuntament de Monòver presenta primer festival Arrels Sonores. El 4 de setembre, a Tarín Marín, recinte Fester Les Moreres, celebrem les nostres festes amb el directe de Diagnòstic

0: Radio Elda.
1: El Ayuntament de Monòver presenta primer festival Arrels Sonores. El 4 de setembre a Tarín Marín, recinte fester les Moreres. Celebrem les nostres festes amb el directe de Diagnóstico Binari.